La cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera, la cera cera,